0: al 26 de septiembre con descuentos de hasta 15.950 euros en tu nuevo Moda Oya Ecu. Sí, sí, has escuchado bien. Hasta 15.950 euros de descuento. Y eso no es todo. Empieza a pagar en 2027. Recuerda, solo hasta el 26 de septiembre en Moy Motor Gandía, Denia y Xàtiva. ¡Que no te lo cuenten!
1: ¿Tu móvil no enciende? No te preocupes. En Tecnicalia reparamos móviles, tablets, portátiles. Visítanos en www.tecnicalia.net. No somos médicos, pero te podemos salvar la vida. Visítanos en el pasaje Brunel de Gandía.
2: L'Ajuntament d'Oliva fa una crida al civisme. No tireu les bosses de fem fora dels contenidors, porteu les andròmines a l'ecoparc o sol·liciteu el servei de replegada domiciliària. Per a qualsevol dubte o per demanar cita per a la recollida d'andròmines, el telèfon d'atenció ciutadana de Fubasa és el 627-898961. Deixar les bosses fora, no fer un ús correcte dels contenidors o deixar les andròmines al carrer sense cita és motiu de denúncia i sanció econòmica. Teniu tota la informació a la web municipal a l'apartat recollida de residus. Tindreu Olivaneta, és cosa de tots i totes. Ajuntament d'Oliva.

0: Herrera Incope.
1: Estar informado.
2: Llegamos a las 12:30, a las 11:30 en Canarias. Continuamos en Herrera Incope.
3: Autoalmenar, concesionario exclusivo Hyundai para Gandía y Denia, te ofrece La Mañana con Carmen Berzosa.
4: La Mañana.
5: COPE Onda Naranja.
4: Estar informado.
6: 12:30, muy buenos días, bienvenidos. Saludos de Carmen Berzosa en esta jornada. Es miércoles, estamos ya a 16 de este mes de septiembre de 2026 y bueno, de momento les digo, parece que no llueve, pero ya saben que seguimos pendientes de esas tormentas que pueden ir cayéndonos a partir de este momento en cualquier instante. Reciban los saludos de quien les habla, de Carmen Berzosa. Saben que les voy a acompañar, si quieren, si me dejan. Yo, como cada día, espero y confío en que sí. Y lo pueden hacer pues desde este instante y hasta las 2 en punto del mediodía. En todo este tramo horario les voy a hablar de muchas cosas. Sí, nosotros hoy también vamos a hablar de inteligencia artificial, de la IA. Y es que, les voy a decir la verdad, nosotros pensábamos este año haberle dado un giro, haber cambiado la sección de Diego Yergo de la IA a la LIA y pensábamos que ya habíamos hablado y escrito y comunicado suficiente sobre esta nueva herramienta, pero después de ver todo lo que ha acontecido en los últimos días, pues nos lo hemos vuelto a replantear. Y sí, volveremos con nuestro espacio de la IA a la LIA. Y es que la está liando, pero a base de bien. Así es que, nada, Diego Yergo regresará con nosotros y estará en un ratito, en torno a la 1:30 aproximadamente. Entonces, será el punto y el momento en el que hablaremos sobre qué es lo que ha liado la IA, cómo lo ha liado y cuáles son los mejores consejos que nos puede dar. Previamente hablaremos con el profesor Marín, que nos va a traer las novedades del campus, ya saben, de la Escuela Politécnica Superior de Gandía y también de la Universidad Politécnica, porque los cursos ya han empezado, ¿verdad, Llorenç?
7: Sí, sí, Carmen, ya han empezado y vuelta la carga.
6: Bueno, han empezado. Hablaremos con el profesor Marín sobre el inicio de los cursos, bueno, y más cosas. Y hablando de inicio de curso, arranca el curso escolar y universitario, pero también arranca el curso político, si es que en algún momento se paró. Pero bueno, saben ustedes que a lo largo de estos días pues vamos hablando con los distintos portavoces que nos van contando y explicando cómo llevan esto del arranque del curso político, cuáles son sus previsiones, sus opciones, sus propuestas. Vamos, cómo ven el panorama. Hoy es el turno de Compromís Més Gandia y nos han asegurado que su portavoz, Esther Sapena, va a estar con nosotros en unos instantes, así es que con ella hablaremos sobre lo que hay, las novedades, cómo afronta este último año electoral, cómo afronta este último año de la legislatura, año claramente electoral, y además lo afronta con ese cambio que se producía hace ya unos cuantos meses. Para ser portavoz y todo augura que candidata a las próximas elecciones a la alcaldía de Gandía. Hablaremos con ella de estas cuestiones. Y además repasaremos nuestra noticia curiosa del día, Noticia Naranja. Tendremos la fosforera en el 6612-79085 y a nuestros atribulados redactores.
7: Guerreros de la información.
6: Guerreros de la información.
7: Bueno.
6: Llorenç,
7: ¿tenemos unos voz?
6: No, sí, ahora, que tiene voz, sí que tiene voz.
7: Gladiadores de la información.
6: Tenía bajita, pero sí que tiene voz. Pero bueno, Esteban Llorenç, Llorenç Esteban, tanto monta, monta tanto, Isabel como Fernando. ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué líos se están montando por ahí? ¿Cuáles son los motivos de las nuevas disputas entre gobierno y oposición?
7: Yo eso lo voy a dejar a un lado de momento para comenzar con una noticia bastante positiva. Noticia que influye al municipio de Rótova porque el ayuntamiento continúa trabajando en la puesta en valor del Palau Comtal. En esta ocasión es una nueva intervención que está centrada en el ala norte del edificio Este proyecto contempla el refuerzo de los forjados originales y también de los elementos estructurales. En resumen, estos trabajos van a permitir retirar elementos impropios y restaurar las carpinterías tradicionales. De esta forma, como no puede ser de otra forma, se preserva esa identidad arquitectónica tan importante que tiene el propio edificio.
6: Uh-huh.
7: Son 150.000 euros aportados por la Diputación de Valencia.
0: Sí. Bueno, pues Carmen, ¿qué nos decías aquello del frente abierto?
6: Voy a utilizar el símil deportivo. No sé si te das cuenta que Esteban hace la paradiña. Se calla como si ya hubiera terminado y luego retoma otra vez. Esto es como...
0: No, yo me he visto como...
7: ¿Qué hacía Ronaldinho siempre? Cuando menos te lo esperabas, toma, regate.
6: Claro.
7: Lo mismo.
6: Sí.
0: Rebota y en tu cara explota.
6: Exacto,
0: el caso.
6: Exacto. Dale, Llorens.
0: El caso, ¿qué pasa? ¿Qué nos hablaba? ¿Qué nos comentabas antes, Carmen, de cruce entre la oposición y el gobierno aquí en Gandía? Bueno, esta mañana amanecíamos y teníamos un titular que nos llegaba desde el PP, en el que, bueno, aseguran que aquellos radares nuevos que se están instalando aquí en Gandía, los radares pedagógicos que no incitan a multas, pues que... Bueno, que no provocan, que no son motivo de multas, quiero decir. Pues desde el PP aseguran que incitan a superar el límite legal de velocidad. Y claro, con un titular así, pues es como, ¿qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado?
6: Claro, tú de repente te imaginas ahí a todos los Fittipaldis con unas velocidades estratosféricas circulando por todas las calles de Gandía, ¿que sí?
0: Sí, sí, claro, yo veía la partida de Mario Kart en mi cabeza, pero...
6: Los autos locos.
0: ¿Qué es lo que sucede? Pues que durante la instalación de estos dispositivos ha habido un error en el que se están instalando algunos de ellos... poniendo un límite de 30 kilómetros por hora. Es decir, que a partir de 30 te dice que vas mal, pero por debajo de 30 te dice que vas bien. ¿Qué sucede? Que estos dispositivos, algunos se han puesto en zonas que son de plataforma única. Y esta norma, que la tengo aún fresca de la autoescuela, pues recordemos que en las vías de plataforma única solo se puede circular a un máximo de 20 kilómetros por hora. Y estos radares pues están configurados a 30. Entonces, bueno, desde el ayuntamiento ya nos llega que tienen constancia de ese error y que están solucionándolo.
6: Gracias a la denuncia del PP circularemos por debajo de los 20 kilómetros por hora en muchas calles de Gandía.
7: Sí.
0: Bueno, al final es cosa de los conductores, pero estas cosas hay que respetarlas.
7: Civismo en la civilización.
0: Que para algo son radares pedagógicos. Que claro. Te ponen ahí muchas gracias cuando vas a la velocidad.
7: No ponen multas, importante.
6: Oye, no ponen multas, pero y sobre todo a los que llevamos niños en el coche... No es lo mismo que vayas por ahí y de repente te salga una cara enfadada en rojo que te salga una cara sonriente en verde. Que no solo es lo que te aparezca allí y la multa que te pueda caer, porque el radar es pedagógico, pero la policía local está allí.
0: Si ya tienes la señal detrás en el coche. Mamá, que vas muy...
6: Exacto. Mamá, en rojo, en rojo.
7: No hay que enfadar
6: a
7: nadie,
6: bueno,
7: tampoco.
6: Pero bueno, todo funciona. Al final... Oye, parecía una tontería, hace no tantos años se circulaba en coches sin cinturón de seguridad, ni siquiera el conductor, y Llorens me mira muy diciendo, ¿sabe qué está hablando? Pues
7: está pensando
6: así.
7: En el GTA, en el Grand Theft Auto.
6: Llorens, era así, no tenías obligación de ponerte el cinturón, es más,
0: teníamos muchas obligaciones.
6: Nadie se ponía el cinturón y gracias a la educación vial en los coles, fueron muchos de los niños los que dijeron aquello de oye, que no te has puesto el cinturón, papá. Y claro, te lo ponías para no escuchar la tabarra que te daba el niño detrás.
0: No, mi madre sabe, pero... que yo también le he dado mucho la tabarra con, en cuestión de la conducción.
6: Bueno, corramos un tupido velo. Esteban.
7: Ya que estamos hablando de policía, de seguridad, comentar que la ciudad de Gandía ha acogido esa primera trobada de Change Tutors de la Comunidad Valenciana. Ha reunido a profesionales dedicados tanto a la protección de la infancia como de la adolescencia. Se ha realizado en el campus de la Universidad Politécnica de Valencia, aquí en Gandía. Y como dato a destacar, la unidad local el pasado curso realizó un total de 789 actuaciones. Entre talleres, controles específicos, reuniones relacionadas con absentismo escolar y también intervenciones por incidencias como, por ejemplo, absentismo que derivaron en servicios sociales, situaciones complejas en cuanto a adolescentes, especialmente en institutos locales.
6: Muy bien.
0: ¿Rápidamente, Carmen?
6: Rápidamente, Llorens.
0: Bueno, pues los que sean vecinos de Almiserá habrán sido testigos de cómo... de cómo la acumulación de residuos ha ido creciendo en una parcela situada en la entrada del Mortadelo. ¿Y qué pasa, Carmen?
6: No, que me he reído cuando has dicho lo de Almiserá y alguien se puede sentir ofendido. No, no me río ni por la noticia ni efectivamente por Almiserá. Lo que me ha hecho gracia es cómo nos hemos enterado de la cuestión y, en fin, por eso es por lo que me ha dado risa. Pero no es para reírse, ¿eh? Que hay mucho cochino.
0: No, el asunto es serio porque, bueno, desde el ayuntamiento, claro, recuerden que está prohibido verter cualquier tipo de desecho. Pero, bueno, ¿qué sucede? Que nos han advertido también de que la Generalitat Valenciana será quien imponga sanciones económicas directas a quienes sean sorprendidos arrojando basura en el lugar, así que no es motivo de broma. Uh-huh. Además de que, bueno, claro, lo de siempre, solicitan colaboración ciudadana para que se notifique de inmediato cualquier vertido ilegal. Porque si ven las imágenes, las pueden ver en nuestra página web, verán que la acumulación era bastante grande.
7: Una imagen vale más que mil palabras.
6: Bueno, tendríamos mucho que hablar sobre eso, que la palabra acertada... dejémoslo ahí. Llorens, Esteban, gracias. Luego regresáis, que ahora tengo ya por aquí a mi invitada y tengo muchas cosas que contar, así es que luego en la fosforera volvemos a hablar. Bueno, con Esteban hablaré en deportes. Gracias a los dos y ustedes no se marchen. Unos buenos consejos que enseguida recibo por aquí. A la portavoz de Compromís Més Gandia, a Esther Sapena.
1: COPE Onda Naranja.
4: La importancia de quien te lo cuenta.
8: Existe un lugar donde aprender todo eso que nadie puede enseñarte. Pero antes de matricularte debes saber algo. No te vas a graduar, porque en la Universidad de la Calle nunca vas a dejar de aprender.
9: Descubre con el nuevo Cupra Raval 100% eléctrico con más de 440 kilómetros de autonomía todo lo que la ciudad puede enseñarte.
10: Mifer Auto, tu centro Cupra en Gandía, Xàtiva, Alcira, Ontinyent y Alcoy.
11: Universitat Sènior al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la Sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4:30 a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.
12: En un mundo que avanza cada día, necesitas un coche que vaya contigo. Tecnología, diseño, eficiencia, todo eso es Hyundai. En Autoalmenar te ayudamos a elegir mucho más que un coche. Elegís confianza, experiencia y un equipo que está a tu lado desde el primer kilómetro. Te esperamos en nuestras instalaciones en Gandía y Denia. Autoalmenar, conduce hacia el futuro. Conduce Hyundai.
13: Brasapan es la parada obligatoria. Después de hacer unas compras, antes de ir al cine, disfruta de nuestras carnes a la brasa, deliciosas hamburguesas o cualquiera de nuestros platos veganos. Brasapan, Centro Comercial La Vital, Gandía, la parada obligatoria. Brasapan, Grupo Les Dos Yunes.
14: Se acabaron las vacaciones, vuelve el cole, la rutina, pero que vuelva con algo bueno. Septiembre es el mes del Captur en Renault Ginestar, con descuentos que pueden superar los 5.000 euros en unidades disponibles de Renault Captur. Sí, sí, has oído bien. Más de 5.000 euros de descuento y entrega inmediata. Pide tu cita ahora en los centros Renault Ginestar en Benissa, Denia, Gandía, Xàtiva, Alcira, Torrent y Pista de Silla o en ginestar.com.
15: Si en septiembre te quieres divertir, a Descaro tienes que venir. Liquidamos el verano. Chollos solo este mes de septiembre. Bikinis, bañadores, vestidos. Coge a tu amiga y no te lo pierdas. Descaro, tu tienda favorita, liquida el verano. Primera línea, Playa de Gandía. ¡Vamos, vamos, vamos!
16: Un descuento así te dejará en estado de stock. Sí, sí, de stock. Porque tenemos descuentos únicos en nuestro stock de Volvo. Ven a descubrirlos y estrena un Volvo a un precio increíble. Pero no tardes mucho, porque tenemos unidades limitadas. Visítanos en nuestros concesionarios de Valencia, Gandía y Castellón.
1: La mañana.
17: COPE Onda Naranja.
6: La importancia de quien te lo cuenta. Te lo cuenta servidora, está contando Carmen Berzosa. Ya sabes que cada día vinc a contar-te, bueno, diverses qüestions d'actualitat i que estos dies estem parlant d'inici de curs, d'inici de curs escolar, d'inici de curs polític. La veritat és que la nostra convidada li ha pillat les dues coses alhora, perquè és regidora d'Educació, però a més és, i no fa massa, estrenava el càrrec de portaveu de Compromís Més Gandia Unida. Això vol dir que la nostra convidada d'avui és Esther Sapena. Bon dia, benvinguda.
18: Molt bon dia.
6: Gràcies per estar avui amb nosaltres, perquè saben que estos dies estem parlant precisament d'això, de com iniciem. No sols de com s'ha encetat el nou curs escolar, que també, sinó... Tampoc tinc jo molt clar si vostè ha finalitzat el curs polític anterior. Vull dir, això jo d'en estiu no hem parat, però bueno, anem a seguir la tradició de com es quedava el seu quefer en estiu i, sobretot, com se m'emprèn, en quins objectius, com està veient la portaveu de Compromís Més Gandia Unida el panorama polític a Gandia.
18: A veure, jo la veritat que sabeu que estar en política implica un treball continu, no, la veritat que no n'hi ha caps de setmana ni n'hi ha estiu. Sí que és de veres que intentem descansar un poquet i reprendre forces, però que l'activitat és continuada. Gandia és una ciutat, per sort, que no dorm, està completament viva totes les èpoques de l'any i bueno, en esa tessitura doncs, estem ahí sempre. És cert que per a mi és la primera vegada que s'ajunta el curs inici de curs polític amb l'inici de curs escolar i està seguint un mes de setembre molt intens, també molt encoratjador i amb molts projectes que ja continuen i que estan doncs veient per fi la llum i d'altres que se'ns presenten per emergència i que hem d'abordar i la veritat que ens plantegem estos últims 8 mesos que ens queden en la mateixa energia en la que començarem i amb les mateixes ganes de continuar fent coses per la ciutat, millorant-la i escoltant els veïns i veïnes intentant solucionar els seus problemes reals.
6: Situació en la que veu en estos moments la ciutat de Gandia, la portaveu de Compromís.
18: A veure, la ciutat de Gandia ara mateix ja t'he dit que tenim més de 120 milions d'euros en inversions en marge. Crec que és un compromís molt, molt, molt engrescador, no? El fet de hem sigut a pesar de la situació econòmica que viu l'Ajuntament, crec que és un Ajuntament que aposta per continuar creixent, per continuar fent que la ciutat millori en aquells aspectes que és necessari i en aquesta línia estem treballant. És cert que s'han presentat problemes que estan presentant arreu de tot l'estat, inclús a nivell mundial, com pot ser el tema de la vivenda, que ens preocupa moltíssim i que la ciutat ha de veure des de les seues possibilitats com afrontar, perquè està afectant ja als nostres joves, a les nostres famílies, que veuen com començar a poder viure o instaurar-se a Gandia és molt complicat. I això crec que hem d'abordar-ho amb valentia, hem d'utilitzar totes les eines que poden haver al nostre abast per poder intervindre el mercat. Jo, nosaltres creguem que posar tirites i posar parxes no serveix de res, la situació és greu i per tant cal mesures reals, mesures importants i mesures valentes, com intervindre el preu del lloguer. No pot ser que un lloguer ara en la ciutat de Gandia estiga en 800 euros, un habitatge normal. Les famílies no poden assolir aquests lloguers i com a Ajuntament hem de donar una resposta exigint a les administracions competents que ens permeten, permeten donar-la, perquè està clar que si la conselleria no aplica la llei d'habitatge, ara mateix l'Ajuntament està molt limitat per a poder prendre decisions reals. Nosaltres continuem instant a la conselleria que l'apliqui i ens permeta que declare Gandia zona tensionada i que ens permeta això, topar el preu del lloguer i després fer les polítiques que ja estem fent per a que aflore tota aquesta vivenda que existeix a la nostra ciutat i que està buida i que amb la seguretat jurídica que necessiten els propietaris i l'acompanyament a l'hora de llogar en aquestes seguretats de que van a cobrar a final de mes perquè també tenen el seu dret,
6: no, crec que és on hem de treballar. Una és allò de cobrar, però em consta que el que més preocupa al propietari d'aquestes vivendes tancades és el poder recuperar la seva vivenda en un moment.
18: Sí, per això t'he dit que la part jurídica és la que hi ha que establir el marge legal, dins del marge legal, com podem ajudar els propietaris a que aquest port que s'ha instaurat doncs desaparega i realment la gent comenci a llogar i que així se poguera també, clar, si no hi ha vivenda, els preus són els que li donen la gana al que la posa al mercat, però si hi haguera més oferta, doncs això se regularia. Altre tema és la rehabilitació. Pensem que és molt important rehabilitar vivendes. Ara mateix sabeu que s'han rehabilitat més de 500 vivendes a la nostra ciutat, però hem de continuar ajudant a aquestes rehabilitacions necessàries. I després està clar que la construcció és una opció. Totes les opcions per abordar un problema són vàlides, però no és una resolució del problema a curt termini. Per tant, s'ha de començar a caminar en construcció de nova vivenda per a uns preus assequibles, perquè si construïm vivendes a 300.000 euros la vivenda de dues habitacions, continuarem igual, la gent no pot, els sous no han pujat, el que ha pujat la vivenda. Per tant, és molt complicat que les famílies puguen comprar una vivenda nova, puguem més per ajudar a que hi hagi més parc de vivenda de lloguer, i ahí estem, i crec que l'Ajuntament ha posat ja certes mesures, però que cal anar més enllà. També la ciutat ara mateix, doncs, en la finalització del sector de Sant Jojob, que serà algo imminent, estem en 85% d'execució, i crec que també serà un espai que atraga la inversió, que atraga projectes estratègics de ciutat, que dona feina també a la nostra ciutat, i en aquesta dinàmica crec que serà també una ajuda per a que la ciutat continuï creixent, però també que ho faci no sols en població, sinó també en serveis públics, també en qualitat del treball que pugui oferir la ciutat a la gent que vinga a viure. Altre tema que també ens preocupa molt, doncs, és este tema precisament de serveis públics. La ciutadania té com la impressió, i tots la tenim moltes vegades, de que la ciutat està bruta. Primer, molta conscienciació, perquè
6: moltes
18: és una de les...
6: vegades més que una sensació, és una realitat.
18: Sí, sí, sí.
6: Li ho dic perquè nosaltres rebem constantment vídeos...
18: Que ho vivim, els que vivim així, ho veiem. Jo visc a la platja i els contenidors aquest estiu han estat desbordats. Però altra reflexió que fem des de Compromís i que apostem és per la taxa turística. La ciutat no pot sostindre. S'ha incrementat la partida del contracte de neteja 2 milions d'euros. Dels impostos dels nostres veïns i veïnes. Però així tot, si la població se multiplica per 3, per 4, quan arriba l'estiu, és que és una pressió molt forta a nivell de serveis públics, tant en la neteja com en la seguretat. La nostra policia, hi ha partides per a incrementar aquesta dotació, però és que econòmicament és insostenible que en els impostos dels nostres ciutadans puguem abarcar un servei de qualitat que doni el servei necessari en èpoques on la població és tan gran.
6: La veritat és que la ciutat està bruta en este ullet.
18: És cert, jo ho compartís, que ja t'he dit que els primers que intentem que cridar i que actue som els propis regidors quan ho veiem. Jo m'he tirat tot l'estiu cridant, el contenedor està ple, així falta tal, així. Soc també presidenta del barri Roig de Corella i totes les demandes dels veïns, i s'actua. També falta molta consciència ciutadana, perquè que en cada junta de districte hi ha que en quasi 100 incidències per mobles en via pública, quan tenim una contracta que funciona perfectament, que tu crides avui i a les 10 baixes al teu portal el que vulguis i passen a per ell eixa nit. És que és superràpid, supernet, i no se veuria el desastre que hi ha en molts contenidors, que a més perjudica a l'hora de replegar les deixalles, que sí que pot replegar el camió, quan n'hi ha matalassos apoyats, i això ho veiem en tots els barris d'una forma però brutal. I conscienciar a la ciutadania que hi ha un telèfon públic gratuït que se crida i esa nit passen, i això ho diguem una i altra vegada. Però no sé, jo de veres que de vegades pense que la informació no arriba, perquè és que és molt més còmode utilitzar esta contrata que no baixar tu, portar arrossegant fins al contenedor i deixar-ho sense que ningú te vega, perquè és il·legal. I estàs veient que te poden multar, perquè la policia està molt atenta a este tipus de coses. El que passa és que la situació en aquest aspecte és greu. El tema de la seguretat, no compartim els discursos de que la ciutat és una ciutat insegura, perquè a més les dades oficials no diuen això. Baixa la criminalitat, està clar que quan se multiplica la població per tanta gent, que les incidències augmenten. Són períodes estivals, hi ha, pues això, conductes incíviques, i n'hi ha conductes penals que, com sempre, la policia actua. S'ha incrementat la policia i se va fer un reforç ara mateix. Hi ha moltes places de policia, no sé si són quasi 28 agents que van eixir ara de dotació nous. A més, se van implementar les 38 càmeres, que ja està en licitació, i esperem que això també ajude un poc a preservar la convivència, però sense comprar este discurs alarmista de que Gandia no és una ciutat segura, perquè és mentida, perquè totes caminem soles per les nits per la ciutat, i bueno, està clar que totes saben que en algun moment algú ha tingut un esglai, però no és algo habitual. És una persona que viu la ciutat pel dia, per la nit, i jo la sensació de por no l'he tinguda, i me sap molt greu que hagi que ja és que hi ha gent que sí, però és algo puntual, no és una cosa recurrent que la ciutat siga insegura. A més, les dades diuen que som una de les ciutats més segures i per això traiem a tanta població a viure i a tanta població per el turisme.
6: Per tant, vivenda, seguretat, neteja, són els aspectes fonamentals en els que vostès van a basar-se de cara a este últim any de legislatura.
18: Hi ha dos més que jo també crec que incideixen en la població d'una forma que no és visible a priori, però que és la societat que estem tenint i que anem a tindre, i tot el que més té que veure en això. Una és l'adaptació al canvi climàtic, que és completament necessària, perquè això sí que hem d'aconseguir tindre una ciutat completament segura i adaptada als requeriments d'aquest canvi climàtic imminent. I estem altra vegada en alerta taronja, m'ho han canviat a groc, després a taronja altra vegada. És que jo crec que ni siquiera els propis especialistes poden determinar este temps com mos ve.
6: El passat curs, tant en tardor com en primavera, vam tindre diverses alertes, se van poder gestionar d'aquella manera i
18: molta preocupació.
6: Que això de la reunió del FECOPI serà algo habitual també durant esta tardor.
18: Sí, sí, ahir ja mos vam reunir i ho està previst segurament que en tinguem que fer altra. I això anirà així, nosaltres estem sempre al peu del canó quan hi ha una alerta, tots els departaments per a coordinar i que la resposta siga el més ràpida i el més contundent possible. Però de totes formes, a llarg termini n'hi ha que continuar preparant la ciutat, s'han fet moltes coses. El barranc de Beniop ha acabat ara una infraestructura grandíssima que ajudarà a frenar les aigües quan baixen en cas de tornar a patir una barrancada, la neteja del cabdal dels Serpis o les renaturalitzacions dels espais, són coses que s'estan abordant. I per altra banda, doncs, les altes temperatures és un tema que ens preocupa molt, en el que estem acompanyant tant els centres educatius com aquells espais que no tenien una climatització, obrint espais municipals com a refugis climàtics, i ahí continuarem protegint a la nostra ciutadania. I altre tema que vull posar sobre la taula, perquè soc regidora d'educació, però perquè crec que és un problema de ciutat, és el tema de l'escolarització. Si això continua així, no anem a tindre la Gandia socialment que volem i que coneguem. Necessitem que Gandia continuï sent inclusiva, que la gent que vinga conega les nostres tradicions, conega qui som, conega la nostra llengua. Això malauradament està deixant de passar als nostres centres públics, perquè és que estan convertint-se en espais d'acolliment de milers i milers de ciutadans i ciutadanes que venen a viure a la nostra ciutat d'altres llocs i que entren dins del sistema educatiu, no coneixen les nostres tradicions, no coneixen les nostres llengües, i és un problema molt greu que està creant un gueto a nivell educatiu que se traslladarà el dia de demà a la societat. Si no tenim l'oportunitat d'enriquir-nos uns dels altres, de conèixer-nos, d'entendre que tot i tindre diferent cultura, diferent religió, bones i males persones ja a tots els llocs, a tots els llocs, persones que venen a treballar, a buscar-se la vida, que són currantes ja a tots els llocs.
6: El problema fonamental que crec que vostè em planteja és allò de l'idioma. No parlen cap de les nostres llengües, però s'han d'escolaritzar.
18: És l'idioma i també és el sistema educatiu que tenen els seus països, que moltes vegades no té res a veure en el sistema educatiu d'ací, i entren en el curs per edat, no per coneixements. Aleshores, moltes vegades venen xiquets en tercer de primària que encara no saben llegir ni escriure, perquè en el seu sistema educatiu això no es contempla hasta quart de primària. Clar, ací si en primer la lectoescriptura ja, clar, porten un desfase, entre altres, també la cohesió social que necessiten aquestes personetes quan arriben, no coneixen a ningú. Me preocupa molt aquest tema perquè està traslladant-se ja a conflictes de convivència fora de les escoles.
6: Perquè clar, el que passa és que ahí és complicat, perquè no podem fer aules personalitzades per a cadascuna d'aquestes persones, o d'aquestes zones.
18: No, però el que sí que podem fer és agafar tots els nostres centres, siguen públics i concertats, això ho fan altres territoris, com pot ser en Barcelona. Els consells municipals escolars reserven places en els centres concertats per a xiquets nouvinguts. I això ho permet la llei si l'autonomia i la localitat volen. Ha de ser l'autonomia la que ho permeta, val? Perquè les competències en escolarització és de la comunitat autònoma. Però és un tema a abordar i veure com afrontem aquesta situació en la nostra ciutat.
6: Regidora, ho hem de deixar. M'hauria
18: agradat... Molt ràpid, no m'has preguntat res de ser de la candidatura, així que
6: m'alegre. Ha parlat vostè tan ràpid i de tantes coses que no m'ha donat temps. Però això em dona peu a tornar-la a convidar a que me confirme que serà vostè la candidata a alcaldia en la ciutat de Gandia i com afronta això de la portavocia que ja ve que porta ahí res.
18: Un altre dia ho parlem, amb calma.
6: Gràcies.
18: A vosaltres.
6: I ustedes no se marchen. Unos buenos consejos. No tenemos tiempo, unos buenos consejos. Lo que sí que nos vamos es a, con la buena información, ya saben, esa que nos trae cada día Pilar García de la Granja. Mediodía, COPE.
19: La 1:00 p.m, son las 12:00 en las Islas Canarias.
20: Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía, COPE.
21: Estar informado.
19: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a Mediodía COPE este miércoles 16 de septiembre. Han bajado las temperaturas, ¿eh? Ojito en la Comunidad Valenciana porque esta tarde hay aviso por tormentas. Y con todo, aún no hagas el cambio de armario, que la semana que viene parece que vuelve.